0: Beatles.
1: Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del nostre email radioset@gmail.com.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.